0: las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
1: Elecciones en Andalucía. Mayoría absoluta de Juanma Moreno o necesitará a Vox para gobernar. ¿Qué pasará con la izquierda? Hoy desde las 9 de la noche, todos los datos y el análisis en Al Rojo Vivo, especial Elecciones Andalucía con Antonio García Ferreras.
2: El año decisivo.
1: En La Sexta, un pedazo de cadena.
3: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
6: Onda Cero. Alicante.
7: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
8: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
7: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegrix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
8: Paisatge al plat.
7: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella, amb moltes variants locals, comparteix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula Lorente i la seva aposta és clara: recuperar el pastoreig per adaptant-lo al present. Lluny de la imatge tradicional, el seu projecte proposa convertir aquesta activitat en una professió digna, estable i en futur, capaç d'atraure noves generacions i combatre el despoblament.
2: Antes que ser emprendedora he sido ganadera y al final pues es una profesión que llevo por dentro, que le tengo muchísima pasión y bueno, ojalá el roño pueda llegar pronto porque creo que hace mucha falta y bueno, por lo menos a la gente del territorio seguro que nos hace muy felices poder devolvérselo.
1: La iniciativa partís d'una idea innovadora, crear un ramat municipal de cabres autòctones que no es destina a la producció sinó a la gestió forestal, és a dir, utilitzar el bestiar com a eina per a cuidar l'entorn. Les cabres actuarien com a tallafocs naturals, netejant el bosc, millorant la fertilitat del sol i afavorint la biodiversitat en una zona especialment vulnerable als incendis.
2: Como ganadera y como forestal, como tengo los dos ciclos superiores, entonces pues este proyecto fue un poco un mix de los dos, pues viendo la importancia de la ganadería y todos los beneficios y lo que aporta al medio rural y sobre todo pues también vistas las condiciones que tenemos ahora mismo en nuestros montes, que pues necesitamos cuidarlos mucho más y prevenir los incendios forestales.
1: El projecte no es queda así, també contempla la restauració d'un corral i la posada en marxa d'activitats educatives per acostar el món rural als més joves, reforçant el vincle entre la població i el seu entorn. Impulsat junt amb l'Ajuntament i recolzat per iniciatives europees,